0: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
1: 3708-03708, serie 132.
0: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
2: Onda Cero Elche. En Onda Cero, tacos tem la música que es fa a la terreta.
3: La gosa sorda ha sido durante más de dos décadas un de los noms imprescindibles de la música en Valencia. Nascuts a la localitat a la cantina de Pego, a la fi dels anys 90, el grup va aconseguir construir una identitat sonora pròpia a partir d'una mescla explosiva de ska, rock, punk i reggae, sense renunciar a elements tradicionals com la dolçaina. Des dels seus inicis, la banda va destacar no sols per la seva energia sobre l'escenari, sinó també pel contingut de les seues lletres. En un marcat caràcter reivindicatiu, les seues cançons aborden qüestions socials, polítiques i culturals. Aquesta combinació de festa i consciència va convertir els seus concerts en autèntics espais de celebració i reflexió col·lectiva. Al llarg de la seva trajectòria, la gosa sorda va publicar diversos treballs que avui són referència dins de l'escena alternativa. Discos com Garrotades, Saó o La Polseguera van consolidar la seva popularitat més enllà de la comunitat valenciana. Cada llançament reafirmava el seu compromís en una música festiva però carregada de missatge. Al 2016, després d'anys d'intensa activitat, la banda va anunciar el seu comiat, tancant una etapa en una gira final que va reunir milers de seguidors. No obstant això, lluny de desaparèixer de la memòria col·lectiva, el seu llegat va continuar creixent, influint a noves formacions i mantenint-se mitjent en festivals i espais culturals. Ara, quasi una dècada després, la gosa sorda torna a l'actualitat amb l'anunci del seu retorn en 2026. La notícia ha despertat una gran expectació entre els seus seguidors. La seva volta no sols apela a la nostàlgia, sinó que també planteja un nou capítol en una trajectòria marcada per la coherència, l'energia i el compromís.

En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García. Onda Cero, Elche. Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem de fer la guitza. Vol dir molestar, fer la punyeta, posar través o complicar les coses a algú. No en facis la guitza. És una expressió que pot ser suau, quasi de joc o més seriosa, depenent del moment. Perquè tots hem tingut algú que ens la fa. I si som sincers, també l'hem fet alguna vegada, sense mala intenció, o potser sí. Però en el fons ens recorda una cosa molt humana, que conviure no sempre és fàcil i que a voltes també ens posem a prova els uns als altres.